0: 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
1: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 i 92.7.

0: puesta de sol del mundo. Gràcies a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, al Consell d'Eivissa, a l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i a Vibra Hotels. El sábado 9 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Sant Antoni de Portmany con Carles Lamelo.
1: Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero, tu radio.

0: Son las 2 y 39 minutos de la tarde. Seguimos en Illes Balears en la Onda y ahora sí es momento de abrir nuestra tertulia habitual de los jueves. Y es que llevamos días pendientes de un crucero convertido casi en metáfora contemporánea, con turistas aislados, protocolos sanitarios, autoridades también llamando a la calma, eso sí, y una palabra clave que es el antivirus, que es capaz de activar, digamos, automáticamente todos esos fantasmas de la pandemia del coronavirus que no olvidamos. Basta escucharla, ¿no?, para que medio país vuelva mentalmente a ese marzo de 2020, y sin embargo los expertos insisten en que no estamos ante una situación comparable, y Baleares además dice estar preparada, ¿no? Hay protocolos, coordinación, capacidad de respuesta, pero la pregunta real es si la sociedad también está preparada o si hemos aprendido, ¿no?, a vivir permanentemente en alerta. Vamos a intentar responder esta pregunta con nuestros tertulianos que nos acompañan hoy. Catalina Siré, ¿qué tal? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, bones tardes a tots.
0: Quant de temps? Ara parlarem d'un tema un poc complicat, sobretot per això, perquè m'ho recorda la pandèmia del coronavirus de 2020, tot el que varen passar, que no fa tant de temps.
1: No fa tant de temps i, sobretot, el que mos aboca és una altra vegada la incertesa. Una incertesa sanitària, una incertesa allà on veus que és una malaltia sense vacuna, una malaltia sense tractament i que té un alt percentatge de mortalitat. I, per tant, això a la població preocupa i, sobretot, i vist el que ahir podíem veure per mitjà de comunicació, tota la població de Canaris estava amb alerta i estava molt queixosa de que aquest crucero hagués de, per lo vist, no atracarà, sinó que fondejarà a les illes. Però estàvem preocupats i jo crec que nosaltres també hi estaríem.
0: Anem a saludar, seguirem parlant d'aquest tema amb en Tomàs Bordó, i què tal, que també ens acompanya avui, com estàs?
2: Què tal, com va? Bon dia.
0: I en Josep Begur, des de Menorca, benvingut també. Josep, com va tot?
3: Molt bon dia, Patrícia, Tomàs i Caterina.
1: Bon dia, Josep.
0: Xerràvem ara amb la Catalina, no? A més, avui també, la darrera hora aquí a Balears, és que la consellera de Salut, la Malvera García, ha aprofitat la seva intervenció avui a un desayuno informativo, a un berenar informatiu a Madrid, per també dir que tranquil·litat davant d'aquest virus, i també ha criticat que el govern central, la gestió que està fent, no?, també davant d'aquesta emergència sanitària. Anem a escoltar-la, el que ha dit avui de matí, i ara valoram.
4: En primer lugar, creo que hay que mandar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Creo que todos tenemos claro que para que haya una epidemia hacen falta tres cosas que este virus no tiene. En primer lugar, que tenga un periodo de incubación largo, pero que además sea asintomático y que se pueda transmitir fácilmente, que la vía de transmisión hombre a hombre sea una vía de transmisión fácil y que no mate.
0: Davant d'aquesta emergència, també, en Manuela García ha criticat, no?, aquesta gestió del govern central, de quarantena, no quarantena. Catalina, ho xerràvem abans. Com està actuant el ministeri?
1: El que jo m'ha sorprès molt és que davant una malaltia contagiosa que té un període d'incubació que diuen de 6 setmanes, ara no sé on també és de 8 setmanes, a les persones, en els espanyols, que baixin, que evacuïn del crucero i duguin a l'hospital militar, la ministra de Defensa ha dit que serà una quarantena voluntari. Home, no, els protocols jo crec que han de ser un poc rigorosos, és igual que si estem del Covid o estem de la pandèmia, m'haguessin dit, mira, si vostè vol dugui mascareta, però si és incòmode per respirar i tal, i no la dugui, encara que vagi amb un transport públic, encara que... No, jo crec que els protocols han de ser un poc més exhaustius, i per tant aquesta voluntarietat a una quarantena jo crec que ningú l'entén.
0: Aquí a Balears, de totes maneres, Tomàs, ahir nosaltres vàrem parlar amb en Ramon García, que és membre del Comitè Autonòmic de Gestió d'Enfermetats Infeccioses d'aquí de Balears, i demanava de qualque manera calma, no?, davant d'aquesta situació.
2: Bé, és que aquí jo voldria matisar una sèrie de coses. És a dir, que quan ens vàrem enfrontar amb el coronavirus, ens enfrontàvem a un virus totalment desconegut. Mentre que ara en el que ens enfrontem, l'antivirus, és un virus totalment conegut, hi ha un diagnòstic, i per això aquí l'Organització Mundial de la Salut ha actuat i ha reaccionat i s'ha coordinat en el govern espanyol per tal de prendre una sèrie de mesures, no? Aquí valgui a dir que el que sí hi ha hagut ha estat una descoordinació, crec jo, i una pèssima informació del govern espanyol cap en el govern canari, que és de lo que se queixava sobretot ahir el president de Canaris, en Fernando Clavijo. Però clar, jo voldria destacar i voldria reiterar que a la meva modesta opinió el govern espanyol està en aquests moments actuant bastant bé, sobretot en el cas de posar a disposició de la gent d'aquest país, pues és l'hospital de Gómez Ulla, que és un hospital de referència amb malalties infeccioses. També vull dir que un dels principals experts en aquest tipus de virus, en Juan José Badiola, que és bastant, és una persona totalment dins l'epidemiologia, una persona molt, molt respectada, ha demanat que, bueno, que la població se posi tranquil·la, que està, per a dir-se, que està bastant controlat i que els governs i l'Organització Mundial de la Salut han pres mesures.
1: Però tu entens, només un incís, l'Organització Mundial de la Salut per jo és un organisme supranacional, o sigui, és un organisme internacional en el que tots hi formen part, i si estableix un protocol són d'obligat compliment, i jo el que no entenc és que com Cabo Verde se negui a col·laborar en les indicacions que li donen, Marroc se negui a que pugui aterrar una avioneta a repostar, vull dir que els països puguin actuar pel lliure. Davant d'aquestes situacions, jo crec que Espanya actua d'una forma responsable i solidària.
2: Exacte, però
1: que l'Organització Mundial de la Salut te doni unes indicacions i que hi hagi un protocol establert per una malaltia que és coneguda, s'ha d'actuar d'aquesta manera, quan passi això, i que se puguin votar a la torera els protocols que estableix una
2: organització com aquest. Però Espanya és un país que pertany a la Unió Europea, és un país seriós que no se pot comparar ni amb Marroc ni amb Costa Verde, m'entens? Això és la qüestió. I jo crec que aquí l'actuació del govern està fins en aquest moment seguint fent una feina que crec que s'ha de valorar.
0: Josep, quina és la teva visió també d'aquesta gestió, no? Davant d'aquest nou virus? Bé, ja el coneixíem, no? Com deia en Tomàs, però sobretot a l'hora de gestionar aquestes persones i aquesta transmissió que diuen que no és tan ràpida com se des coronavirus.
3: Sí, jo crec que el govern s'inici, diguéssim, va tardar una mica en respondre, és cert, o sigui, va estar 2 dies fins que van fer la seva primera declaració. Quan han fet aquesta declaració hi havia un pla que sembla ben dissenyat, és el que deia en Tomàs. Nosaltres, per sort, a Espanya tenim uns recursos de resposta davant d'un problema sanitari molt superiors a Cabo Verde i imagino que al Marroc també, i per tant nosaltres sí podem respondre i podem complir amb una exigència de l'OMS que és molt important. La veritat és que quan comença a surar la paraula virus és molt fàcil crear una mica de pànic, no?, de resposta, perquè vam viure el coronavirus, però també ho deia en Tomàs, és totalment diferent. Quan va començar a sentir parlar del coronavirus, a part que era desconegut, estava estès des de Xina i el problema era gravíssim a nivell mundial. En aquest cas és un creuer que està navegant i, per tant, està acotat. Acotat relativament, perquè també és cert que ara els professionals han de fer molta feina i han de ser molt eficients, perquè hi ha hagut 30 persones que van desembarcar. Exacte. A Santa Helena. Una d'elles és que està ingressada a un hospital de Zúric. És a dir, aquestes persones se'ls ha de localitzar, s'ha de poder actuar amb elles i s'ha de poder complir una quarantena. Na Catalina ho deia molt bé, de que sembla, per lo que he llegit en premsa, no?, de que a la quarantena en els 14 espanyols seria voluntària si no han donat positiu fins ara, però a tal vegada s'ha de ser molt exigent i s'ha de vigilar que no hi pugui haver cap risc de contagi. Tot i que es contagi, també ho ha dit en Tomàs, en aquest cas és molt més difícil, no? És un virus en què a partir de les rates és fàcil poder-lo agafar si hi ha unes determinades condicions, amb una inhalació a partir de residus de les rates i tal, però en el cas del contagi entre persones és molt més complicat, perquè haurien de ser unes relacions molt estretes i, per tant, en aquest sentit, no sembla tan perillós com va ser el coronavirus.
1: Però el metge que va atendre sí. la parella que desgraciadament varen morir, el metge i el seu assistent, que devien ser infermer, no sé si un altre metge, estan contagiats, vull dir, i no sé quin... degueren compartir espai i el metge degueren amb una certa protecció. Per tant, és vera que mos expliquen, mos diuen que el contagi és molt difícil, però se va produir un contagi entre humans. Sense que no fossin una parella sí. que tingués relacions més íntimes, diríem.
3: Jo crec que hem de confiar en els professionals de la sanitat.
2: Sí, sí. I aquí precisament, Catalina, som el que està fent en aquests moments és rastrejar a tots els infectats i també a rastrejar en aquesta gent que, com en Josep de, varen davallar a Santa Helena. És a dir, això una vegada que està controlat i que se sap el diagnòstic, se fan escribats, i escribats pues, ara estan amb això.
1: Però els informatius...
2: El que comentàveu també, a mi de l'únic que m'ha prescut així un poc anecdòtic és la declaració de la de ministra de Defensa, que diu, bueno, la quarantena serà voluntària. No, aquí la quarantena claro. ha de ser sí o sí. És a dir, això va de decidir. Sí, va de decidir a sanitat, no va de decidir el Ministeri de Defensa. L'únic que té...
3: Jo crec que tu m'has...
2: Sí, aquí l'únic que té que dir defensa és bueno, que el Gómez Ullà depèn de defensa, però el tema sanitari de defensa, no és de defensa, és de sanitat.
0: Josep, què anaves a dir?
3: És molt important per jo donar un missatge d'una certa tranquil·litat. És a dir, hem de ser exigents en que la resposta política i de servei sanitari sigui eficient i sigui clara. La informació és molt important per part del govern per evitar precisament especulacions que sempre fan molt de mal. Però jo m'imaginava, és quasi hipotètic, que el barc, un tos d'anar a Canàries, vingués a Balears.
2: Ja.
0: Que no passarà. Què passaria?
3: Què passaria? I com mos afectaria amb el tema de les expectatives turístiques? I tot vegada mos afectaria més que el problema del petroli en l'estret d'Hormuz. I llavors, com actuaríem des de la responsabilitat política i dels mitjans de comunicació per transmetre una idea de que, efectivament, hi ha gent contagiada, que venen amb un creuer, Balears rep moltíssims de creuers, sobretot Palma, i per tant, quin missatge haurien de donar? Jo crec que vos haurien d'esforçar.
2: Mira, Josep, ara estic mirant...
3: Conviure amb els virus, sí. Perquè cada dia n'hi haurà més.
2: Perdona que t'interrompi. Sí. Ara precisament veig una informació de darrera hora que diu que el vaixell no atracarà a Canaris.
0: Fondatgerà,
2: però és una informació de darrera hora, és a dir, ara exactament que apareix, no sé si és que els volen encapsular encara més la gent que està afectada, o bé, si com deies, fondatgerà, però ara...
0: Els avaluaran, diguem, a bordo, no?, de què creuer, en principi.
2: Jo, pareix ser, bueno, no atracarà Canaris, ho donen com a darrera hora.
3: Fondatgerà, Tomàs. Sí. No, diuen que fondatgerà i els traslladaran amb vaixells preparats.
0: En llanxes.
3: Fins a Canàries, a Tenerife en llanxes, i n'hi ha a l'aeroport i cada turista en el seu país el repatriaran i allà es prendran les mesures de protecció que s'hagin de prendre.
1: En Josep ha posat damunt la taula... Sí. Una dada important, que són les 30 persones que varen baixar a Santa Helena, i és vera que d'aquestes, les darreres notícies també deien que n'hi havia 3 o 4 localitzats, però en queden 25 o 26, o 27...
3: A 12 països diferents.
1: Que varen viatjar sense aïllament i, per tant, varen estar en contacte amb altres persones, i durant aquests dies també han estat en contacte amb altres persones. Tant de bo que no hagin contret la malaltia, no l'estiguin incubant i no la puguin transmetre, però, clar, també és una altra incertesa. Jo, des 14 d'Espanya, estic convençuda que prendran les mesures que toca. Lo del Gómez Ullà, com deien Tomàs, és una molt bona mesura, i el que hem de donar és tranquil·litat. Jo crec que si nosaltres estem aquí no és per fer alarmisme, no és per donar tranquil·litat,
2: no,
1: i que Espanya està fent les feines així com correspon.
0: Però està clar també el que deia en Josep, que clar, quan veus les coses que passen des de fora, clar, que pareix que no t'ha d'arribar, però el que ha dit, si justament t'haguessin que fondejar, inclús, encara que no baixin i no traquin, diguem, en esport aquí a Balears i sobretot amb el sector turístic, no? I amb aquesta temporada turística, no sé quines implicacions tindríem nosaltres, no? Sobretot els governs, el millor, les institucions públiques, de quina manera actuaríem? Perquè jo crec que també se queixarien, com ha fet en Fernando Clavijo.
1: Clar, i de més, el que
3: deien... Si ens posem en el cas de Canàries, sí, en el cas de Canàries, evidentment, si nosaltres ens ho aplicam hipotèticament en el cas de Balears, a Canàries, evidentment, tenen tota la raó quan ells es preocupen i quan el president Clavijo demana més informació per part del govern i que es prenguin mesures que la població entengui i entenguin fins i tot els turoperadors, tota la gent que mou el negoci turístic a Canàries, que és importantíssim, no?
1: I el que deia, persones que parlaven ahir per televisió i tal, de Canàries,

0: dones que estan embarassades també necessiten un pla hospitalari, persones que no arriben en condicions adequades de salut, a desenes o centenars que estan ocupant unes places hospitalaris. Voleu dir quin espai hospitalari hi haurà d'aïllament per a aquestes persones del vaixell si baixen a Canaris? Per tant,
1: Catalina, això sí, però l'objectiu, Catalina, és que diumenge arribaràs barcos matí i en poques hores han d'estar repatriats tots els passatgers i no ha de quedar ni un a Canàries. Per tant, aquesta és la mesura que es governa d'aplicar i que ha de complir.
0: Exacte.
2: Sobretot degut a lo sensible que són les onades turístiques, eh? Perquè, clar, aquí clar. Ara, en aquest moment, Canàries s'està jugant el tema reputacional, que és una qüestió capdalt per la temporada turística. És a dir, a mi no m'agradaria estar en la pell de Fernando Clavijo, perquè, vulguis o no, és ell el que viu directament el problema a la seva comunitat autònoma, no? I ja sabem que de vegades el govern central, quan les comunitats autònomes tenen problemes concrets, de vegades els deixen totes soles, no? Basta recordar Sedana, basta recordar el Covid i basta recordar el cribat del càncer de pit a Andalusia.
3: També és veritat que en Ángel Víctor Torres, el ministre de Política Territorial, ha confirmat que l'evacuació, diríem, d'aquests passatgers en el creuer se farà sense contacte amb la ciutadania canària, per lo que deien, que anaven a fondejar i que no trecarien en aquest post. Igualment, jo crec que Catalina, per acabar també, xerraven del coronavirus, és una situació molt diferent, no tenim que crear alarmisme, això és el primer, però també en quant a la gestió, no? Quin és el missatge, a l'hora de gestionar, tu també que has estat en el front, aquest tipus d'esdeveniments, que és el més difícil?
0: Hombre, lo que jo me queda clar, una cosa que de vegades tinc com a crisi institucional, és que quan totes les coses se produeixen a normalitat, les institucions tenen un funcionament normal. Però quan hi ha fenòmens o esdeveniments extraordinaris, costa molt a les institucions coordinar-se, posar-se d'acord i tenir una resposta per a aquests esdeveniments extraordinaris. Per tant, crec que haurien de fer un pensament també. I no me refereixo a només a les insulars o a les autonòmiques o a les nacionals, me refereixo també a organismes internacionals que estan demostrant que situacions de guerres importants, aquesta situació, no ho sé, mos costa molt estar a l'alçada de les circumstàncies.
3: Mos quedam amb aquesta reflexió d'Anna Catalina Siré. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. També agraïm a en Tomàs Bordó i a en Josep Begur que ens hagin acompanyat avui un dia més en aquestes tertúlies a Illes Balears en la Onda. I fins a pròxima. Cuidau-vos.
0: Adéu, bona tarda.
2: Adéu, bona tarda a tots. Adéu.
3: Vamos así a las 3 de la tarde, vamos ahora con el resumen del día en 3 minutos que acerca el equipo de informativos de esta casa y nosotros volveremos mañana a las 2:30 a la sintonía de Onda Cero. Les esperamos, hasta mañana.